caído en un descuido del silbido, de la buena suerte.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

a un poblet molt petitó i un conxicot hi havia que molta fama en tenia de ser un gran conqueridor. El noi es deia Martí i a la Mercè amb il·lusió per poder-la conquerir

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: Junio claro y fresquito, para todos es bendito, dice el refrán popular. El sexto mes del año, de 30 días, anuncia la llegada del verano. Con cielos claros y temperaturas agradables, ya se intuye un caluroso verano, por lo que las lluvias y tormentas son siempre bienvenidas. Este mes marca el final del año escolar y el comienzo de las vacaciones estivales. Muchas calles y pueblos se engalanarán con plantas vistosas para celebrar el Corpus. Como en muchas culturas, también celebraremos la llegada del solsticio de verano y de la noche de San Juan, la más larga del año, con ritos que unen agua, flores y fuego para convertirla en una noche mágica. Las verbenas populares empezarán a animar las veladas veraniegas. Menorca ençat a juny amb estabilitat i un canvi de temps discret a mitjan setmana. Sol, calor moderada i ambient estiuenc fins dimarts, abans d'una refrescada en tramuntana que farà baixar les temperatures. La setmana començarà amb un temps ben tranquil a Menorca gràcies al domini de l'estabilitat a bona part de la Mediterrània. Avui dilluns predominaran les estones de sol amb alguns intervals de nivolats baixos, especialment a primera hora, mentre la calor, que afecta a gran part de la península, també es deixarà notar a l'illa, tot i que de manera més moderada gràcies a la influència de la mar. L'ambient continuarà més càlid del que tocaria per a principis de juny, fins un període que ja arrosseguem des de fa diversos dies. Dimarts arribarà un canvi discret però important. El pas d'un front pel nord peninsular obrirà la porta a una massa d'aire una mica més fresca. A Menorca això es traduirà en un cel poc ennivolat, amb vent girant progressivament a tramuntana. Entre dimarts i dimecres, les temperatures màximes podrien baixar entre 5 i 6 graus respecte en els valors més elevats dels darrers dies. Això no significa que arribis fred, sinó simplement que les temperatures tornaran a valors molt més propers a la mitjana habitual d'aquestes dades, després d'un període clarament més càlid de lo normal. Dimecres aquesta refrescada ja serà ben visible a tota l'illa, amb un ambient més suau, tant a Mol com a Ciutadella. De cara a dijous es mantindria la situació estable, amb estones de sol, alguns intervals de nivolats i una temperatura ben agradable per començar el mes de juny.
1: Incluir a médicos

Obituario. Ha fallecido María del Carmen Cabra Moreno. Falleció cristianamente el día 29 a la edad de 73 años. El velatorio será en el tanatorio municipal de Mahón hoy lunes, día 1, de 11:30 a 13 horas. Y también ha fallecido Javier Riudavets Camps. Va morir cristianament ahir dia 31 de maig a l'edat de 93 anys. El funeral tindrà lloc avui dilluns 1 de juny a les 13 hores a l'església de Sant Antoni Maria Claret. No es rebran visites, Ciutadella.

I per avui l'agenda cultural mos diu que a Mo hi ha Cinema Negre, Bèsties de la ciutat, de Vincent Sherman, Robert Aldrich, 1957, a les 19:45 hores a l'Ateneu. A Ferreries, voluntariat de recollida de residus al camí de l'ermita, a les 10 hores en el pàrquing de devora el col·legi Castell de Santa Àgueda. Aló, taula rodona, el procés de regularització d'immigrants, reptes i oportunitats. A les 20 hores a la sala d'activitats ciutadanes. I el castell, conferència, impacte de les xarxes socials en el sector turístic menorquí, a càrrec del senyor Josep Carretero, a les 19 hores a la sala polivalent assolellat.

poble que es manté viu no és un reducte folclòric, nostàlgic i melancòlic d'un passat que no perviu. Un poble sol sobreviu s'incorpora a innovacions, a ses velles tradicions, conservant el que era apte, i avança i s'adapta a noves generacions.

El Teatre Principal de Mova acull ahir l'estrena de la 55a temporada d'òpera d'amor amb Un ballo y máscara de Giuseppe Verdi, a la direcció musical i d'escena de Gaetano Lococo i Giorgia Guerra, respectivament. El repartiment encapçalat pel tenor Celso Albelo, la soprano Erika Grimaldi i el baríton Simone Piazzolla, a més de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el cor d'amics de l'òpera d'amor, un nombrós públic va seguir l'òpera des del carrer de les Moreres.

Bosch, Reinés i Taltavull, tres nissagues menorquines en un llibre sobre arrelament i tradició a ses illes. Lucía Pons, Adolf Sintes i Miguel Ángel Limón col·laboren amb ses històries de tres famílies de pagesos, de pescadors i d'empresaris en el llibre Arrelats a les Balears, d'Edicions Cidillà. Les nissagues menorquines dels Bosch, Reinés i Taltavull són les aportacions que Lucía Pons, Adolf Sintes i Miguel Ángel Limón han fet en el llibre Arrelats a les Balears. El darrer volum d'Edicions Cidillà de la Bisbal de l'Empordà del projecte iniciat 2021 sobre l'arrelament als països catalans davant l'embat creixent del turisme, tot el que comporta.

parents, me boys.

0: Listen, what usually happens after that song, we, the band and myself, we run off and we hide in a dark corner over there. And I'm just not going to do it anymore. You know, we're back, we know we're coming back, you know we're coming back.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Tani.
1: Bon dia, tia, com va?
2: Va bé, i vosaltres?
1: També, bé.
2: Bé? Ah, oh, no hi ha.
1: Aquí estem, un dia més.
2: Sí, tenim bon temps.
1: Sí, sí.
2: I bueno, s'anima. I doncs...
1: Començant bé, el mes de juny, sí.
2: Sí, el començant bé. Bueno, t'ha anat un poc de canvi, troques, eh?
1: Sí, mitjan setmana, sembla que...
2: Ai.
1: Hi haurà una mica de canvi.
2: Bé, bueno.
1: També anarà bé.
2: També anarà bé, sí. Era un poc de cada manera, no estan cansats. Era molt bé, tenim molt bona música, el començament. I, bueno, la novel·la, no sé, i està un poc de bordell.
1: Ah, ella se n'ha enterat de tot avui, mesquina.
2: Sí, mesquina. Només li faltava això ara. Però, bueno, tot s'arranjarà.
1: Jo crec que en el negre arribaran a plegar.
2: Sí, perquè el negre vindrà a veure-la.
1: Sí.
2: Ara, quan sàpiga que hi veu i això, vindrà. Sí, ja veuràs com sí. I ella ho aclarirà amb ell. I ja, Toni, tot molt bé. Molt bon matí. I, bueno, i tot el que llitges, en fi. La primera música molt bona. I la de les 9, també. Molt variada i, bueno... Beníssim.
1: Fin de setmana ha anat bé, tia?
2: Sí, sí, sí, ha anat bé tot.
1: Molt, estic content.
2: Tampoc passarà un poc bé, almenys. Pot de calor, però bueno, ho hem passat bé. Els fins de setmana són molt curts i ens hem d'aprofitar.
1: I tant.
2: Eh que sí?
1: Sí.
2: Era, mira, un beso a Toni, un beso a Gertru i en Rafael també, que la van trobar. En Gertru i vaig estar contenta de veure-la. Sempre està igual.
1: Sí, ella sí.
2: No canvia gens, sempre està igual. I bueno, saludar a tothom en general, tots els que escolten i bueno, i fins divendres, que de la setmana passada te vaig dir fins divendres i era dilluns que havia de dir.
1: Sí, però bueno, bé.
2: Me vaig equivocar.
1: Ho vaig entendre.
2: En tenc alguna ja.
1: Ho vaig entendre, però bueno.
2: Era. És divendres, bona setmana. I
1: gràcies, tia, igualment.
2: Un beso per vosaltres també.
1: Estupendo.
2: Bé,
1: gràcies.
2: Adéu, adéu.
1: La tia Tiba, i na Tonyi. Aquesta cançó per elles.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Juana.
1: He cridat per segona vegada i diu que està ocupat sempre.
0: Sempre.
1: Sempre està ocupat.
0: Sí.
1: Jo com que vaig a tia tot dia diu que està ocupat. No? I clar, que quan canvi la cançó seguiré. Bon matí, Toni, bona música, molt guapo, molt guapo. He passat bon matí i se n'ho era beníssim. Va tirant.
0: Anem fent, eh? Veurem.
1: Anem fent, anem fent, com acabarà. Jo crec que ho acabarà amb ell, no? Dic que acabarà amb ell, amb ell, amb el metge. Ah, veurem. Vale, bon matí. Me posarà l'estrella de nit.
0: Vale.
1: I un saludo i un abraç per tu.
0: Moltes gràcies, Juana.
1: Vale. Adéu, adéu.
0: Adéu. Bueno, una Juana Plaza. I ara... Bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, Lucrecia.
2: Hola, Toni.
0: Com estem?
2: Estem. Estem molt, diuen. Harta de, com sempre, harta de suar. Però bo. Vull que posis una cançó, aquesta, una mexicana, una d'aquestes, per en 29, perquè faig anys demà, però com que de ni no te'n pots fiar mai. A vegades fies demà, vindrà, i després no ve. I després ja són molts de dies que hi ha, eh? El mes que sigui antes.
0: Quants en fa en Miquel, 96?
2: 92, troca de dir.
0: 92.
2: La dona troca de dir 92. I no sé qui me va dir que era el dia 1 que també feia, però no me'n recordo de res. De la manera. Però m'havia pensat aquest dia, si pensava, no m'ha vingut per res. Sé que sé que me va bueno, i jo el que vaig ser, jo el faig dia 1. Ah, ja està. Perquè si... No, tothom bé.
0: Tothom bé, eh? Tothom bé, sí.
2: Molt bé. I de Manolita i de d'altres no sabem res.
0: No, Manolita no sé res.
2: I també sé que sentim qualque vegada veig ara una Juana de Sant Lluís, però una... la mare s'hauria de telefonar qualque vegada. Una Adelaida.
0: Una Adelaida fa molta estona que no telefona.
2: Que fa molt... no. Però ja, a veure si sa filla que digui, que si sa filla telefona, que digui que està bé o no està.
0: Juan i Cinta.
2: És per això que quan la vaig sentir, dic, oh, saps que em fa? Jo no venia a Sant Lluís, tampoc no veig. No puc dir, no veig ningú, perquè si els carrers no on viuen. Però, veus, vaig pensar, i si no, anem de l'aigua. Perdona. Sí, aquí, anem de l'aigua, però bueno, bé està. I els donarem un salut a tots, a tots, a tots els que m'escolten, com jo dic sempre. Perquè si no ho escolta, ell s'ho perd.
0: Sí.
2: Eh? A vegades per gust, però a vegades no ho és per gust.
0: Totalment.
2: I dones una abraçada als amics de part meva.
0: Molt bé.
2: A tots tres.
0: Beníssim.
2: I vale. I li posaràs un troc moguet, les mexicanes, que va dir que li agradaven o no sé què. Ah, això li he demanat que vas veure l'òpera que teua.
0: Sí.
2: Aquest nom no l'havia sentit jo. Que ho has conegut.
0: És molt coneguda, sí.
2: Ah, jo, mira, jo, el nom, quan t'ho has dit i tot això, dic... Però, bueno, ja està. Hi havia gent... cuixeta de fora, també més fresqueta.
0: El que passa és que és una... és mala de... Sí, la música és un poc així, saps? Però...
2: Ah, allò. Això altre, no sé.
0: No és molt coneguda.
2: Jo, com que em vaig veure moltes de joveneta amb una Gertrudis, la sogra estava abonada a un palco i jo hi anava moltes vegades a veure-la. I després, quan era per més a l'Ota, que també el teatre anava tot en totes i això, pues, el papà era de les Sarsuelas, les mateixes òperes, i també solia anar jo amb ell, a veure-ho. Era molt bé.
0: Beníssim, sí. Lucre.
2: És la setmana, divendres.
0: És divendres, si Déu vol.
2: Ale,
0: Dios. Venga. No. Dios. Na Lucre. He don't play for respect. Bon dia.
3: Bon dia. Jo sí que l'he vista. En aquesta òpera.
0: Sí.
3: L'he vista. Mària, aquesta jo l'havia vista, el que tu dius, és una òpera més. Que no és tan coneguda i això, però jo l'havia vist que l'han fet al teatre.
0: Sí.
3: Que l'he vist ja. Quan anàvem al teatre, en aquesta l'havia vist.
0: Sí, no, ja l'han fet. Troc que és la tercera vegada que la fan.
3: Jo sí. Però sé que és una, el que tu has dit, que no era allò, quan dius fan aquesta, diferent, la veritat, però bueno. Bueno, Toni, el que te volia comentar també, que ara no, que no escriu en Fèlix, que veig que no... Deix que no n'hi ha de so i que tu també sempre llegies els teus articles i tampoc ets a veig i no te sent que tu els llegis, que no en fara d'articles traves en el Menorca? Jo diria que no.
0: No ho sé.
3: No, perquè jo és que fa dies que tampoc el veig i tu sempre els havia llegit en el teu article. I a part, jo m'he mirat en quant res i no l'he vist tampoc, saps? Però vamos, vale.
0: Mira, avui n'hi ha un.
3: I no, veus, avui encara no l'he vist. I que te diré una cosa, que a Calallonga el teniu aclarit amb el centre. Vaig dir si tota la carta aquella, des del Vego, eh?
0: És espantós.
3: És espantós, això, vaig llegir. Espereu que no en podeu només, eh? Però és que la gent és un incívic, perquè ara mateix, mestres de cases, ara n'hi ha ranxes a tota pastilla. Per tot deixen, ho deixen tot, eh? Ho deixen tot. Neveres, fulles...
0: Tot, de qualsevol cosa.
3: Mm. De tot, matalat. Doncs el que se tots imaginava... I després els mestres també deixen, saps que és de Can Pellicer, pues de restos de lo que fan.
0: Tot.
3: És una vergonya, però és una vergonya general, eh? Amb això no en tenim... si ho recueixen o no ho recueixen, és bé, que tindrien que tenir més el que tu dius, que no deixen posar càmeres i que diuen que no poden dir això, però és que la gent també se passa 10 pobles, eh? O no?
0: Sí, és perquè tot, poden
3: passen.
0: Poden telefonar i els hi venen a cercar
3: jo,
0: que seu, però això o no ho saben o jo que sé,
3: no. Clar que ho saben, home. El 80% ho sap. No ens hem d'enganar. El 80% o el 70% ho sap. El que passa que...
0: Hi ha molt de forasters que me sembla que no se'n deuen enterar.
3: Bueno, bé. Perquè a meva, ni te cuento. També, desastres. I ara, allà vam posar una càmera i de certa manera vam posar una càmera. No sé si va o no va, perquè això també ho hem de dir. Saps, davant del dentista, davant de mi el dentista, hi havia com a dues cotxeries.
0: Sí.
3: I ara no hi ha ningú, ja fa estona. I ahir dia es pensaven que era allà desfent, Milà. Pam, pam, pam. I ara ja, ara que l'ha de fa d'uns 7 o 8 mesos, que vam fer. No sé si van les càmeres, que va sortir, que havien posat càmeres, perquè era una verdadera vergonya. Però tu, això va així. I ja està.
0: Sí, sí.
3: I també vaig veure la criativa que estava estupenda, eh?
0: La tia sempre està bé, sí.
3: me vaig inventar, no, i, perquè era comprar a la verdureria que jo vaig, i ella va dir, Anna Toni, que també és preciosa, va dir, mira, bueno, vaig tenir un tall, m'està molt contenta totes tres, vale? Vinga, idò. Fins una altra. En el 29, si també li enviaré, que li sé si que em pogués fer molt contenta en companyia teva, vale? En en Miquel. Vale, visito. Vinga, idò, Toni, ja posarà't la cançó que vulguis.
0: Adéu. Molt bé, gràcies.
3: I fins divendres. Fins divendres.
0: Si Déu vol.
3: Exacte.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: Hola, bon dia.
1: Hola, jovenet, com estem?
0: Mira, gràcies pel jovenet.
1: I de nosaltres ara tenim la tercera joventut.
0: Sí, muy hermosa. Muy hermosa. Y floreciente.
1: I floreciente. La tenim amb quatre ruetes, ens costa més caminar.
0: Bueno.
1: Però bé, nosaltres no cagam.
0: Sí.
1: I això és lo important.
0: Sí.
1: Anar fent. I escolta, ara sentien a Gestru, qui ratllava sobre la gent aquesta incívica, qui té d'allà no de tirar i de sona. Però jo tinc que dir una cosa, eh? Jo, la setmana passada, vam estar telefonant a l'Ajuntament cada dia. El telèfon no m'ho agafant, no, eh? I vaig haver d'agafar, van agafar un d'aquests, es diuen ara, bé, amb el camion que te venen i se t'ho diuen ells, pagando i seràs feliç.
0: Sí.
1: Jo, no, que no te diguin, bé, jo quan vaig buidar a l'altra casa, la veritat és que va ser una monada. Em telefonava, venien i això. Ah, però aquesta vegada et van telefonar i la meva filla també li telefonava i encara això ara mos han d'agafar el telèfon, eh? I jo farta, perquè era la lavadora, perquè vaig dir una setmana que se me va espanyar tots a la casa, la lavadora que s'havia d'endur, bé, havia de buidar una caseta, i vaig dir a ella, saps què? Bé, enviarem a demanar els transportistes aquests, i van venir, qui són com dos cantaranos, que són enormes, i mira, vas amb un parell de sores que veig, però m'ho van aclarir, i ja no tinc cap mal de cap. Però, ja t'ho dic, pagant-lo, però t'ho venien a dir, que l'Ajuntament m'ho té més abandonats que l'hosti.
0: Jo un parell de vegades que he cridat perquè s'enduguessin cosa, han vingut, però han tardat molt, eh? Per exemple, han tardat 3 setmanes i tot.
1: Compte, tu?
0: Han venir. Però no, bueno, ja... no ho treus fins al dia que toca i ja està.
1: Sí, però jo havia de tenir tot aquest jaleo. Bé, que jo no m'agrada. Mira, i vaig agafar, i van agafar. Sala mica, mira. Nana, se'l dit. El que es pugui passar en pes, el que es pugui pagar en doblers, però no és això, perquè jo ara hauré d'estar almenys 2 setmanes sense poder menjar fruita.
0: És que pagam un dineral amb les besures ara.
1: Idò, i mal servici, perquè és bé que pagam un dineral. I no sé, bé, jo com que jo no m'hi vull ficar en coses d'aquestes, perquè jo el fotria tot el carrer, perquè no n'hi ha un que serveixi, però bueno, que li hem de fer. Sí. Perquè tu que trobes que hi ha dret que ara jo, una persona que està fent això, hagi de pagar el mateix que en aquella casa que són 4 o 5.
0: Sí, però això són coses que mira, les lleis estan així.
1: Les lleis, aquí mos ha fet un subidó en la mesura qui valga més fer-la i encara tenen tot el bordell que res. Jo, el que tens, no volia fer política. Ara ja no m'hi faré, no? No, perquè el que veig, tot és igual.
0: Ara ja.
1: I bon, doncs.
0: No val la pena.
1: No. Va, bé, però jo ja coses i m'encenen, eh? M'encenen. I quan veig la gent, no sé, això allò, no són els capaços de per remugar, per això, per allò, per... no ho sé, jo veig aquí es cubo de les besures, que els vecins es han d'anar a cercar a vegades perquè no em deixen cap a la porta, allà em toca, i penses, per això pagam.
0: No, això sí. Quan fa un poc de vent el ferm, perquè sí. Si no ja no hi seria, faria estona, perquè el meu vent fondo tot.
1: Bé, però no és solament que el ferm es fa vent, no? Però encara que no faci vent, si tu agafes el cubo des d'ombra 20 i el deixes en el 30...
0: Malament.
1: I això passa, eh? És que jo l'he vist com mis ojos. així que...
0: Clar, jo crec que en els carrers aquests, dins molt, molts ho deuen fer així, que no saben on l'han agafat i el mollen allà on troben, i ja està.
1: Bueno, però no crec que no sàpiguen on l'han agafat. Pues ja ho sabria, me sembla.
0: Haurien de saber-ho.
1: Ara, jo no sé quin dia és que vaig anar pel carrer Nou, de dreta, i era les 12 i encara hi havia cubos per allà fora, per aquí, per allà. Ara veure-ho bé. Mo està limpio, reluciente, la feina en proper. A Teresa Morera, Terrassa Plaça i Ravaleta. Ara tot l'altre és un vertedero. Bueno, Toni, vam. Has passat bé el cap de setmana.
0: Sí.
1: Pots sortir. Poc. Ara fa poc. Més de 10, sortir segons quina hora.
0: He sortit perquè m'han convidat a dinar i això. I
1: tu sempre vas convidada.
0: No, bueno, i jo què vols que te digui?
1: Entenc de sort. Quan vas un puesto ets altre i viva la vida.
0: I bueno, i mira, i passant bé.
1: No, bé, fàcil.
0: No, podem.
1: No, i ho has de fer. Perquè totes les deixades són perdudes.
0: Te ho diuen.
1: Ara, sabent quan passa, has de pujar totes les estacions. Perquè si no, si perdem el tren, malo. I bueno, bé, mira, anarem saludant. Veig que la Manolita tampoc doni, perquè fa dies que no la sent, eh?
0: Sí.
1: I quan ella no ratlla, ho deu tornar a estar engraçada, o deu estar patudeta, Massina. Però bueno, som un joc de cartes nosaltres ara, eh?
0: No en rellem, perquè...
1: Teniu el frente de joventudes.
0: Sí.
1: Qui va? I bé, saludarem en el Blai. En l'Ugre l'he sentit molt malament.
0: Perquè té calor.
1: I perquè té calor la tinc que sentir malament.
0: Sí, perquè ella quan té calor ratlla poc a poc així, fluix.
1: Bueno, és que semblava que es acabava de xicar. I bueno, vinga. I bé, i és de Fiativa i de Tonyi. Bé, i a totes que mos escolten. Nana de Serenal, no sé si mos deu escoltar. Bueno, escolta molt, mos escolta, perquè jo ho sé que mos escolta. I també la saludarem. I de Paquita, si té el telèfon ja en marxa, a veure si... Perquè jo amb ella vaig ratllant, però no podem ratllar. Perquè ratlles amb ella i és que en 10 minuts el telèfon se li dura.
0: S'atura, sí, sí.
1: S'atura. I jo li dic, compro un telèfon nou, que no sabràs que ens has de fer els doblers. Però bueno, vinga, no te vull enredar, els altres ho van telefonar i després diran.
0: Gràcies, Marga.
1: Una abraçada molt forta.
0: Besitos.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Igualment. Adéu.
0: Una Marga.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maruja.
1: Bon dia. No hi havia manera avui de matí, me sortia. El telèfon que llama está comunicando. Inténtalo más tarde. Ahí no lo intentaremos. Bueno, lo primer de tot, el que se acabó, es veu que ses neurones no estan fines. Saludaré a tothom. I qui fa cumpleaños demà, pues que ho celebri també i que em pugui seguir fent molts. Avant, Toni, jo avui estic com ho tenc a dir, no ho he sabut dir, estic cadricona, sí. L'article que has llegit sobre els pavos reals, aquests que hi ha,
0: sí,
1: n'hi ha moltíssims, en vist de matalors, no podríem fer les mateixes batudes que faran rifle en mà, a cercar on hi ha els ous i llevar ous?
0: Claro, hauríem de fer-ho, no sé.
1: Me sembla, jo, que en vez de matalors, perquè si n'hi ha molts, pues molesten, tot això, jo hi estic d'acord. Però en vez de fer una batuda de quatre persones, rifle en mà, a fer una cacera, que no podrien anar a cercar on hi ha els ous. Llevar ous? Si no hi ha ous, no hi naixeran pollets, i si no neixen pollets, la població irà disminuint, dic jo, eh?
0: Sí, això és com les gaviotes i com això, són, se poden controlar, però...
1: Jo estic d'acord que potser si n'hi ha molts, pues aquí on estiguin puguin molestar, no, o que potser entrin dispuestos que no hagin que entrar. Per això, antes de matar animals aquests, quizás que fan nius, et ginaria llevar els nius. Arribant a aquesta temporada, pues d'aquí un mes, i si van llevant ous, irà disminuint la població de pavos reals, dic jo. Bueno, ja està, ja ho he dit. Hi havia que dir-ho, perquè no m'ha agradat això, no?
0: Molt bé, Maruja.
1: Avui havia que dir-ho. La música estupenda.
0: Que es deuen poder menjar els animals aquests o no?
1: Anna?
0: Que es deuen poder menjar els animals aquests o no?
1: Jo no ho sé. Són de sa raça i tenen plomes. Jo no ho sé.
0: Deuen ser com un pavo, com una gallina, com un pavo, no?
1: A vegades la carn sigui més dura. No ho sé, perquè el gall d'indi, la carn tampoc no la tenen molt molla. No ho sé.
0: Bueno, bé,
1: és igual. No vull que ningú s'ofengui, però jo, des d'anar una escopeta en mà, seria llevaria ous, perquè aquests ous no sé si deuen ser comestibles. Això jo ja no ho sé. I ja no hi vull entrar, deixa'm anar, perquè encara vindran a ca meva. Encara vindran a ca meva. No, l'animal de ploma no en tenc cap. Ni de ploma ni de pèl, no en tenc cap. No per falta de ganes, però no en tenc. Bueno, Toni, estic molt contenta que tothom hagi tingut un bon cap de setmana. Lucrècia, me sap greu, sí que es ve que ja fa caloreta, però bueno, és lo que toca, no podem estar aquí i afegir quan ja hagi passat, ho tenim que anar passant, doncs mira, t'asseus a un rinconet, fresqueta, i com que avui per avui a la nostra joventut, si ja no ho fem tota la vegada, és igual, ho fem després, si no ho deixem per demà.
0: No, i ella té molt puesto per estar a la fresca, ella.
1: No sé on està, però si té un puesto que tingui fresqueta, va a la ràdio de vora, musiqueta, escoltar els comentaris, les xerrameques de tothom, ja està.
0: I després també té un bec i li fa companyia.
1: Bueno.
0: Té un bec.
1: Un bec.
0: No és ni cà ni moix, bec.
1: Un bec. Hola. Quan devia ser petitó, devia ser una monada, ara si és groig ja no deu ser tan mono, però bueno, mira, bé, ja. Jo ratllo les plantites i d'ella que ratllin els bé. Ja està. Bueno, Toni, estic molt contenta de tot, que hagis passat un bon cap de setmana, una forta, forta abraçada per totes de que teva, la Manolita, reina meva, cuida't, que sé que ho fa, i, bueno, pots cridar, pues ja cridaràs més endavant, a poc, i per tu, com sempre, un fort i carinyós abraç, i fins divendres, si Déu vol.
0: Moltíssimes gràcies, Maruja. Adéu.

I ara llegirem Qui dia passa, d'en Joan Barceló. El juny formós és abundós. Ahir es va acabar el mes de maig i avui és el primer dia de juny. Avui és un dia que ve amb més calor i s'anuncia qualque ruixat. Acaba un maig realment poc habitual on les calorades van ser les protagonistes. Juny és l'estiu meteorològic i a vegades s'assembla massa a juliol. A poc es desperta la basca. A partir del 4 de juny, que enguany coincideix amb el Corpus, es treu tota la roba estiuenca. Avui la lluna fa es girant a lluna plena a les 10 i 45 minuts a Sagitari. El 6è mes de l'any obre un període de moltes festes que constitueixen tot un segle de manifestacions populars. Aigua de juny primerenca, molt mal de cap s'arrenca.

que per afegitó protegeix dels perills de la navegació i del mal de panxa. Per Sant Bonifaci, calor faci. Divendres que ve, dia 5, serà Sant Bonifaci, patró dels cervesers i dels meteorològics. Se celebrarà el Dia Mundial del Medi Ambient. Dissabte, la jornada mos durà a Sant Norbert, el qual el pànic d'una tempesta el va fer abandonar la vida mundana. La setmana serà bona per sembrar porros, mongetes tendres i mongetes pintades, obregínies, enciam i rabanets. També serà la millor per posar a pondre les lloques, perquè quan neixen els pollets ja seran bons de criar. Alzina que no floreix pel juny, tot l'any el porc engruny. S'acaben a fora vila els 5 primers mesos de l'any, un període en el qual s'ha hagut d'acabar, esporgar, podar, girar els fems, adobar de rossalls, aixircular sementers, guaretar, vinar, sembrar i preparar l'estiuada. Feines, algunes d'elles, amb noms ben curiosos. Durant el juny convindrà realitzar tota classe de labors de neteja de pins morts i si teniu arbres trasplantats no oblideu de tant en tant de donar-los una regadeta, que el cel s'oblida d'obrir l'aixeta i aniran estrets a qüestió d'aigua. És hora de segar. Al camp en aquest temps hi ha molta feina i no poden badar.

Bueno, i ara vull felicitar a un senyor amic qui demà és el seu cumpleaños, el senyor Miguel Pons Coll. En Miquel, meu amic, bueno, pues que em pugui fer molts, Miquel, sobretot en companyia de sa dona, els fills, que sa cosa vagi durant l'estiu i que, bueno, que tot passen temporades més bones o altres més dolentes, però que hi han de ser a totes. Miquel, moltíssimes felicitats. El Lucre m'ha dit que t'ha posat una ranxera, però jo sé que t'agrada aquesta cançó de la taverna, aquesta que t'ha posaré. Molts anys, Miquel.

Bueno, i ara, després de felicitar en Miquel, qui també el felicita en Gertru, per ella, per en Gertru i per en Rafel, aquesta cançoneta.

Bueno, i ara per anar amarga, un altre disco d'aquests que tenc sempre a mà perquè m'agraden és en Nat King Cole, per anar amarga, Ansiedat.

Bueno, i acabarem les dedicatòries d'avui amb una cançó que vull dedicar a Nini Mercadal. Serà aquesta, Nini.

Bueno, i aquí acaba per avui aquesta miscel·lània matinal. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la seva escolta. Els record que avui, a partir de les 7, tindran el programa Jazz B amb Nalitxo. Demà, a partir de les 10, dimarts, amb Nanini. Amb Nanini Torres. Després d'ella vindrà en Santi amb Nuestres Bandes. I per acabar el dimarts, la segona edició de Jazz B, en Nalitxo. Repeteix, moltes gràcies a tothom, que passin una bona setmana. Jo tornaré divendres, si Déu vol, en el programa Por Fin Es Viernes. Gràcies, adeu.

Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Avui que les Pitiüses activen de nou les restriccions d'entrada de vehicles a les illes, Mallorca avança en la seva pròpia norma que, segons ha anunciat avui el Consell, no afectarà els treballadors que venen a l'illa per fer la temporada. És una de les novetats que s'han desvelat avui sobre una llei que no concreta encara un sostre d'entrada de vehicles ni quant espera recaptar la institució amb aquesta mesura. Divendres s'aprovarà en un ple extraordinari al Consell i, veient els posicionaments del grup, haurà de ser amb el suport dels partits d'esquerra, ja que el soci del PP, Vox, s'hi oposa. Posteriorment, la llei s'enviarà al Parlament amb la idea que entri en vigor l'estiu que ve, tot i que les autoritats eviten confirmar aquesta data després de la dilació que han vist a d'altres normatives, com la d'Eivissa, que enguany arrenca amb una xifra d'autoritzacions per a cotxes de no residents inferior a l'any passat. La mobilitat en temporada alta, assumpte destacat aquest dilluns, en què s'ha reunit la mesa contra l'intrusisme i ha abordat l'augment de les multes per transport il·legal que permet la denominada llei òmnibus recentment aprovada al Parlament. En uns moments vos ampliem totes aquestes qüestions protagonistes avui que comencem el mes de juny. Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ajornada la vaga d'escoletes de demà per un suposat defecte de forma en la convocatòria.
2: Els sindicats acusen de bloqueig la Conselleria de Treball, que ho nega i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació, tal i com estableix la normativa vigent. Les organitzacions sindicals afirmen que posposen la vaga per responsabilitat.
0: La població migrant utilitza Manco, el sistema sanitari, que l'ha nascut a Espanya i ho fa de manera limitada i tardana.
2: Ho diu un informe elaborat pel Ministeri de Sanitat que atribueix les conclusions als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic.
0: Ja ha començat l'operació sortida de caravanes de l'assentament de Sa Joveria a Eivissa. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Un campament on encara quedaven una vintena de caravanes que pagaven lloguers de més de 400 euros mensuals per viure-hi de manera precària. Han començat a sortir avui davant l'amenaça de l'Ajuntament d'Eivissa de multar a partir de demà els que no surtin d'aquests terrenys municipals de Sa Joveria.
0: A Menorca avui s'inicia el servei de bus a Macarella. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Això vol dir que ja no es pot accedir en vehicle privat a aquesta platja del sud de Ciutadella. S'han previst freqüències des de la via perimetral a partir de les 8 del matí amb sortides cada 40 minuts. L'any passat es van transportar prop de 89.000 persones. També avui s'incrementen les freqüències en les línies entre Maó, Esgrau i Favàrits amb entre 10 i 12 trajectes diaris.
0: I enmig del desencontre amb Cort, Benamics convoca la tradicional manifestació del 28 de juny per l'orgull de les persones LGTBI+. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, avui han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
0: Pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal es juga a continuar els play-offs pel títol. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt mallorquí jugarà a les 8:15 a la pista del Manzanares, el segon partit dels quarts de final, amb la necessitat de guanyar per forçar un tercer partit. En futbol, fa una hora que ha arribat a Palma la selecció espanyola femenina, amb les quatre mallorquines que disputaran divendres contra Anglaterra. Son Moja, el partit de classificació en vista al Mundial de l'any que ve. Avui a les 6:15 s'entrenaran a Son Bibiloni, a porta oberta perquè els aficionats puguin assistir-hi. I ahir va ser un diumenge negre per al poblense i l'Atlètic Balears, que es quedaren sense ascens. Els de Troia varen caure els penals contra l'Àguiles i el Balearico varen perdre contra el Jaén per 1-2. La bona notícia pel poblense fa referència al jugador Toni Penyafort, que ja ha sortit de l'hospital i descansa a casa seva.
0: I completam la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, avui hem encetat la setmana amb un termòmetre igualment elevats. Ens han tornat a situar amb unes màximes d'entre 29 i 33 graus aproximadament. Al cel, presència de núvols prims acompanyats, això sí, per molt de sol, i el vent ha tornat a bufar fluix i, per tant, les condicions marítimes continuen molt tranquil·les. Ara bé, què passarà en vista demà? En principi, esperen tenir una major presència de núvols prims, tot i que el sol encara serà el protagonista. El vent bufarà fluix de component sud i a la mà tindrem poc poques complicacions, més enllà de qualsevol radal de maror a l'est de cada una de les illes. Tot això sumat a un petit augment del termòmetre tant de dia com també de nit. Això sí, a darreres hores del dia i sobretot en vista la matinada de dimecres notarem un augment del vent de tramuntana i en conseqüència també tindrem molt més onatge al nord de l'arxipèlag.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: El Consell de Mallorca aprovarà divendres en ple extraordinari la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a l'illa, una normativa que després haurà de ser tramitada pel Parlament. En tot cas, el president de la institució ja avança que no serà una realitat aquest estiu i que faran feina per intentar que es pugui aprovar aquesta legislatura, podent entrar en vigor el següent, a la temporada 2027. La proposta del Consell inclou novetats després de prendre nota de l'experiència a les Pitiuses i, per exemple, quedaran fora de la limitació als treballadors de temporada que duguin el seu vehicle a Mallorca. Olivia Navarro.
8: Sí, també quedaran exempts els transports de persones de mobilitat reduïda, els cotxes oficials, els relacionats amb activitats industrials o comercials o els de serveis públics. A més, les flotes de lloguer tindran una quota màxima permesa. La resta de vehicles, per poder entrar a l'illa durant l'estiu, hauran de demanar plaça prèvia i pagar una taxa que recaptaran directament les navilieres. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmé, confia que la proposició de llei es pugui aprovar aquest divendres amb el suport de l'oposició, ja que a priori Vox, que és el seu soci de govern, no hi està d'acord.
9: Nosaltres mai, ni a dia d'avui, hem tancat la porta a que cap partit polític hi pugui donar suport en aquesta proposta que avui les presentem. Si qualsevol partit polític no hi vota a favor, està en el seu dret. I vostè xerrava dels nostres socis de govern. Són dos partits, amb dos idearis diferents, amb dues candidatures, amb dos programes electorals, i no estem d'acord en el 100% en totes les propostes que duim a terme.
0: De moment, els terminis perquè entri en vigor no estan clars, perquè tot depèn dels tempos parlamentaris i administratius. Se sap que aquest estiu una realitat no serà, però tampoc no està clar que els límits es puguin establir el següent, el 2027.
8: Sí, el que sí sabem és que divendres la llei s'aprovarà en un plenari extraordinari, passarà al Parlament, que és la institució que ha de tramitar-la i aprovar-la definitivament, però el període de sessions ordinari acaba ja en 15 dies i de cara al proper curs també s'ha de tenir en compte que la cambra legislativa es dissoldrà dos mesos abans de les eleccions del maig, és a dir, cap al mes de març, i a la qual cosa aquests terminis també s'escurcen. A més, perquè entri en vigor de manera definitiva, s'haurà de redactar i aprovar un reglament i s'haurà de fer un estudi de càrrega que estableixi quants de vehicles s'autoritzen cada temporada. De moment, segons el darrer fet, el de 2023, varen entrar a Mallorca fins a 400.000 vehicles pels ports de l'illa, una xifra que servirà de punt de partida per establir el topall, segons ha explicat el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio.
10: A la hora de establecer una limitación de estas características, tenemos que contar muy bien cuáles son los coches, saber muy bien, tener la mayor información posible. En este sentido, la colaboración con las navieras va a ser fundamental.
8: La proposta de llei estableix el pagament d'una taxa obligatòria per a aquells vehicles que no siguin de residents. Així mateix també recull un règim sancionador que preveu multes d'entre 300 i 30.000 euros per a aquells que no compleixin, fins i tot una possible immobilització de vehicles que entrin a Mallorca sense autorització prèvia.
0: I una vegada que el Consell de Mallorca aprovi la proposició de llei, després ho ha de fer també el Parlament, el PP confia fer-ho abans que acabi enguany durant el pròxim període de sessions.
2: Més per Mallorca dona la benvinguda a la passa feta avui pel president Galmés, però com el PSIP creu que fa tard. Són Lluïsa Pesteguia i Iago Negueruela.
11: Som ara mateix ja en el juny del 2026. Els quatre estius de Namarga Proens no ha volgut limitar l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca. No li ha donat la gana.
12: Un incompliment més del Partit Popular, que diu una cosa abans d'aquest estiu, fa la contrària, no serà aquest estiu, que després hi ha que fer un reglament i, per tant, no arribarem en aquest estiu. I si Galmés vol seguir governant, tampoc arribarem al proper estiu. Per tant, és un perill per a aquestes illes, aquest Partit Popular, que diu una cosa i fa la contrària.
2: Si el PP treu endavant la regulació de l'entrada de vehicles serà sense el suport de vots, Manuela Cañadas ho ha deixat clar. Creu que la regulació no és constitucional.
13: Des del Parlament sempre nos hemos opuesto a la limitación de vehículos, pues porque consideramos que es anticonstitucional. Existe la libre circulación de ciudadanos de españoles por todas las comunidades de España.
2: Sebastià Sagreras del PP diu que no hi ha res que els fermi a Vox i que cercaran el suport de tots els grups. Sagreras ha assenyalat que l'esquerra no va limitar l'entrada de cotxes durant els 8 anys que va governar Mallorca i ha felicitat el president de la institució insular.
14: Ha tornat a deixar a tota l'esquerra en el peu canviat. Insistim, no és només dir-ho, és també fer-ho. I darrere tota aquesta mesura hi ha una feina minuciosa que nosaltres sempre ho vàrem dir, s'havia de fer en rigorositat i en calma.
0: Continua, doncs, la planificació per donar llum verda a aquesta regulació quan aquest 1 de juny a Eivissa i Formentera comencen les pròpies restriccions. Els no residents han de demanar autorització i pagar una taxa al dia per poder circular per les Pitiüses. Si no la tenen, les sancions poden arribar als 10.000 euros. Gemma Guasch.
15: Una de les novetats d'enguany és que finalment el Consell ha aconseguit poder creuar les dades dels vehicles que entren a l'illa amb la DGT. Això farà possible que es comencin a posar sancions en cas que no es tingui l'autorització per entrar a l'illa. També sobre els que van entrar-hi sense el permís la passada temporada. Mariano Juan és conseller de Mobilitat.
16: Demanar una autorització expressa que ha costat molt obtenir a la Direcció General a Madrid perquè ens deixés accedir a les seues dades. Ja tenim aquesta autorització, els informàtics estan construint la plataforma d'intercanvi de dades confidencial, amb seguretat, per poder gravar les dades de les càmeres que tenim naltros, creuar-les automàticament en la Direcció General de Trànsit i veure que aquests cotxes si són d'Eivissa, si no són d'Eivissa o si formen part d'alguna d'aquestes excepcions.
15: El topall s'ha fixat en 17.000 vehicles al dia com a màxim. Esperen que s'arribi a aquestes xifres, com va succeir l'any passat, durant una 20ena de dies d'agost.
16: 20 i pico de dies d'agost de l'any passat sí que es van arribar en aquests picos i setembre comença a baixar molt lleugerament per ja a octubre doncs, anar sobrats. No? Per tant, nosaltres estimem que hi haurà 4, 5, 6 setmanes agost i un poquet de setembre doncs, que estaran afectades per aquest cupo màxim on el cupo doncs, realment funcionarà i farà de tap.
15: La passada temporada, la primera en què es va limitar l'entrada de vehicles, n'hi van arribar 32.000 menys. Recorda que la limitació no afecta els residents a Mallorca i Menorca.
0: A Formentera, normalitat i tranquil·litat també avui en el primer dia de regulació. Tant els residents com els turistes han aconseguit les acreditacions sense problemes, segons han pogut constatar a peu de port. N'informa Elena Trinidad.
17: Així és, els visitants que han arribat avui a l'illa tenien els permisos en regla per poder circular i els havien tret de manera fàcil a través del web de formentera.eco.
18: Muy cómodo, por la página web no he tenido ningún problema.
17: El mateix ha succeït amb els residents, que de manera anual se'ls renova automàticament l'acreditació per circular per l'illa entre l'1 de juny i el 30 de setembre.
19: Y registrar el coche como si es residente, pues es más fácil.
20: En principi, nosaltres tenim Formentera Eco, i amb allò ja treus per tot l'any.
17: Turistes i residents s'han mostrat favorables a la regulació.
21: Perquè al final és una manera de controlar un poc la illa.
22: Perquè delimita el número de cotxes que poden entrar i hi ha més control.
17: El topall màxim dels vehicles regulats, és a dir, de turistes i lloguers de vehicles, ha quedat fixat en 10.287 per aquest estiu. Actualment l'ocupació es troba entre el 50 i el 74%. Formentera va ser la primera illa en regular l'accés i circulació de vehicles a l'any 2019.
0: El govern augmenta les multes contra el transport il·legal i prohibeix aparcar en aeroports i ports sense contracte previ. Les sancions poden arribar als 12.000 euros. És una de les mesures anunciades avui després de la primera reunió de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme de les Illes Balears. En tot cas, la Conselleria de Presidència destaca que la norma introduïda via esmena a la Llei de Projectes Estratègics la setmana passada al Parlament és una mesura dissuasiva. Laura Marcos.
23: L'estacionament de minibusos i autobusos no precontratats en aeroports, ports i estacions de transport públic es considera a partir d'ara una infracció molt greu i podrà comportar multes d'entre 1.000 i 6.000 euros. En el cas dels VTC, que té clients a l'avió públic o a prestar servei sense autorització, es considerarà infracció molt greu també i suposarà multes d'entre 6.000 i 12.000 euros. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la feina que es farà respecte a l'oferta turística il·legal i l'impacte que aquestes pràctiques tenen sobre l'accés a l'habitatge.
24: Posar coto a una activitat que damunt va en perjudici del resident. No només per la molèstia que pot donar, sinó perquè en un moment donat estem llevant vivenda que en aquests moments és necessària per nostres residents.
23: A més d'incrementar les multes a la captació il·legal, a Mallorca ara es toleraran entre els 6.000 i els 12.000 euros. S'han augmentat els inspectors. A Mallorca han passat de 20 a 30, a Menorca n'hi ha 9 més i a Eivissa 4 més també. Està prevista la incorporació de 35 inspectors a través de l'impost de turisme sostenible.
0: D'altra banda, arrenca per 8è any consecutiu el dispositiu conjunt de govern i Guàrdia Civil per controlar el lloguer nàutic il·legal a les Balears. 22 embarcacions vigilaran a diferents punts de les illes on, de moment, enguany s'han obert 35 expedients a 35 embarcacions per un total de 92.000 euros. 70 més estan en tràmit.
23: De les 22 embarcacions que s'incorporen a les tasques, 12 estaran en l'entorn portuari i 10 inspeccionant el litoral. El control del xàrter nàutic il·legal va començar l'any 2019 i des d'aleshores les sancions han augmentat un 853%. Toni Marcant, director general de Ports i Transport Marítim del Govern, afirma que la majoria són per falta de documentació i falsificació en els casos més greus.
3: Del 2019 en el 2025 hem augmentat un 853% els expedients sancionadors per les activitats de xàrter irregular. Les activitats de xàrter irregular que se produeixen en les Illes Balears no només provoquen una competència deslleial, sinó que també pues, posen en risc la seguretat marítima i també el medi ambient.
23: El cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, Francisco Córdoba, destaca que el principal problema és que els clients solen defensar les persones que incompleixen la normativa.
0: Mentrestant, la platja gran de Ciutadella continua tancada després del vessament d'aigües fecals registrat ahir, en plena temporada de bany. Una incidència causada per una avaria a l'estació de bombeig de Bacua ha obligat a prohibir-hi el bany mentre s'esperen el resultat de les analítiques Excel.
4: Bandera vermella, bany prohibit i una imatge que molts usuaris recorden de l'estiu passat a la platja gran de Ciutadella.
5: Ara contínuament, l'any passat va ser horrorós i ara veig que ja ha començat.
6: Quan plou sempre té aquesta dificultat aquesta platja, però aquesta vegada no, aquesta vegada ha estat, que es veu que la depuradora ha vessat, que diguem, ha estat diferent aquesta vegada.
4: Un vessament d'aigües fecals registrat aquest diumenge manté la platja tancada on avui continuaven les tasques de neteja i desinfecció de la zona afectada. Però, a diferència de l'estiu passat, aquesta vegada no té res a veure amb episodis de pluja intensa. Segons ha informat l'Ajuntament, l'origen de l'incident hauria estat una avaria tècnica a les bombes de l'estació de bombeig de l'Agència Balear de l'Aigua del Govern. Durant el temps que la instal·lació va estar fora de servei, es va produir aquest vessament. L'avaria es va subsanar de forma manual mitja hora després i tot i que Abaco assegura que l'aigua va quedar estancada davall el pont i no va arribar a la platja, va demanar analítiques per segur. Els banyistes lamenten que una de les platges més accessibles de Ciutadella hagi tornat a quedar fora de servei en plena temporada de bany.
7: Estava fatal. Un olor. Llegava el negro hasta el fondo.
25: Que és una platja que està al poble. Hi ha gent que no tenen cotxe per anar a les altres platges. I això l'he vist un munt de vegades.
26: Hi ha moltes senyores majores que vienen.
4: La platja gran continuarà tancada fins que els resultats garanteixin que el bany s'hi pot reprendre amb total seguretat.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: És una de les notícies d'aquest primer de juny. Finalitzen part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21% al seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels impostos dels hidrocarburs.
2: El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que decaigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i del gas. Considera que els motius que van fer que s'aplicassin continuen vigents.
27: La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
2: Sí, que continuen en vigor les ajudes a sectors concrets, com aquelles que beneficien agricultors i transportistes i els descomptes reforçats del bo social elèctric.
0: Són gairebé les 2:20, fem una petita pausa i tornem amb assumptes destacats de la plana laboral.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
8: Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
0: Ho dèiem en titulars, els sindicats, comissions, UGT i STEI han ajornat la vaga prevista per demà a l'educació 0-3 anys. El motiu és que la Conselleria de Treball ha notificat que s'ha produït un defecte de forma en la tramitació davant el Tribunal de Mediació i Arbitratge.
2: Els sindicats critiquen que la Conselleria ha sortit al rescat de la patronal al·legant un suposat defecte en la tramitació. Segons els sindicats, hi ha mala fe darrere l'actuació del govern i consideren que ha usat la burocràcia com a mordassa. UGT, Comissions i l'STEI asseguren que fa 10 dies que ja disposaven de tota la documentació i no hi va presentar cap objecció. A més, diuen que fins i tot la Conselleria d'Educació havia pactat els serveis mínims. És Jaume Coll, de la UGT.
9: Entenem que és una maniobra per desvirtuar un poc el dret de les treballadores i això suposa un malestar enorme a les treballadores i als sindicats. Entenem que això l'únic que servirà és per agafar més força.
2: La Conselleria de Treball nega les acusacions i assegura que no s'ha esgotat el procediment de mediació davant del TAMIP, tal com estableix la normativa vigent.
0: Malgrat que s'hagi ajornat la vaga, les mobilitzacions per demà, però, es mantenen.
2: A les 10 davant del Parlament es farà una concentració i a les 6 hi haurà més mobilitzacions. A Palma hi ha una manifestació que partirà de la plaça d'Espanya fins a Cort. A Menorca l'acte de protesta tindrà lloc a la plaça Pere Camps d'Es Mercadal i a Eivissa al Passeig Vara de Rei.
0: I un altre conflicte laboral que revifa el dels treballadors del transport sanitari de l'IBE Salut que han convocat 4 jornades d'aturades parcials a les Balears aquest mes. Amenacen de fer una vaga indefinida a partir de dia 29 si no avancen les negociacions.
2: De moment les aturades estan convocades els dies 16, 19, 24 i 26 de juny de 10 a 12 del matí i de 5 a 7 de l'hora baixa i afectaran tant el servei urgent com el no urgent. Els sindicats denuncien que fa 8 anys que esperen l'adaptació a la normativa i critiquen que l'empresa GSAIP vol retallar-los el sou eliminant el complement d'insularitat a més de deure'ls doblers de sentències judicials anteriors. Els representants demanen responsabilitat a la conselleria per evitar que el conflicte afecti els pacients.
0: En paral·lel, la ministra de Sanitat, Mònica García, afronta avui la reunió amb els sindicats mèdics amb la premissa que són les comunitats les que han d'afrontar i assumir la resta de reivindicacions del col·lectiu. Diu García que la part del govern de l'Estat ja ha conclòs i que ara són els executius autonòmics els que han de començar a negociar, ja que tenen les competències dels punts que falten per tancar.
10: El reconeixement, l'accés d'hores i el reconeixement exprés, el nombre de guàrdies, són competència de les comunitats, ha dit la ministra. Les úniques en capacitat per contractar més plantilla, com exigeixen els sindicats. Per això Mònica García ha instat ara els governs autonòmics a no posar-se de costat i ha considerat que de recursos per atendre aquestes peticions en tenen en 47.500 milions d'euros addicionals anuals des de l'any 2018.
11: A pelota estan les comunidades autónomas. Hasta ahora las comunidades autónomas, la mayoría, no todas, se han escudado detrás, para no hacer su trabajo, detrás del Ministerio de Sanidad. Pero ese tiempo se ha terminado. Ya los profesionales sanitarios ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden.
10: En tot cas, de moment no hi ha acord i per això els metges de tot l'Estat tornaran a fer vaga concretament del 15 al 19 de juny.
0: Són declaracions de la ministra durant la presentació d'un informe que apunta que les persones migrants utilitzen menys el sistema sanitari que els nascuts a Espanya i que el seu accés és limitat i tardà. Mònica García ha atribuït això als obstacles que aquest col·lectiu ha tingut fins ara per accedir al sistema públic, traves que s'han eliminat, diu, amb l'aprovació de la Llei Universal de Salut que garanteix la mateixa atenció a tots els ciutadans.
10: I és que, segons aquest informe, els espanyols utilitzen entre un 18 i un 51% més l'atenció primària, també fan més visites mèdiques, consumeixen entre un 30 i un 70% més de medicaments i pateixen entre un 24 i un 38% més de malalties cròniques que les persones migrants. I per això la ministra de Sanitat ha volgut desmuntar aquestes teories, diu, de l'extrema dreta sobre la suposada saturació del sistema per part d'aquest col·lectiu.
12: diu.
11: Frente a quienes intentan dividir, frente a quienes intentan señalar de manera racista y xenófoba a las personas migrantes como culpables o quienes intentan inocular racismo en el debate público, vamos a responderles como siempre con datos, con evidencia, con hechos y con humanidad. Frente a esa falsa prioridad nacional de la extrema derecha, nuestra prioridad es universal.
10: García insisteix, les persones migrants no són responsables de la saturació de la sanitat. Ho són, ha dit, les polítiques de privatització engegades per la dreta.
1: Escoltau l'informatiu migdia.
0: A més d'un dels moments més delicats del seu mandat per les investigacions judicials, Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern espanyol amb un Partit Popular que eleva la pressió als socis del govern estatal i ofereix a PNB i a Junts eleccions immediates a canvi del seu suport a una moció de censura contra Sánchez.
2: El líder de l'oposició diu que un govern del PP netejaria les institucions per celebrar després dels comicis. Són declaracions de Feijo a Telecinco.
13: Jo què ofrezco? Decencia y elecciones. Aquellos que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted mejor aliado no van a tener. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
2: Sobre una possible moció de censura també li ha demanat al portaveu de Vox, Ignacio Garriga.
14: En un contexto, además, en el que el presidente del gobierno niega a los españoles a un debate del Estado de la Nación y que entendemos que sería muy idóneo para que todos los españoles con luz y taquígrafos pudieran escuchar la alternativa y sobre todo para convocar elecciones y que sean los españoles quienes decidan el nuevo rumbo de España, que no tengo ninguna duda que pasa por desalojar a la mafia y que por supuesto no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos, ni sean vascos ni catalanes.
0: Mentrestant, l'executiva federal del PSOE s'ha reunit aquest matí per primera vegada des de la imputació de Zapatero i l'entrada de Luco a Ferrat.
10: El govern estatal insisteix en la idea de col·laboració total i absoluta en la justícia. Han dit el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i també la d'Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz.
15: El uso partidista que hace el Partido Popular, que en vez de colaborar lo que hacía era destruir los ordenadores, y en el Congreso, en vez de respetar la separación de poderes, lo que hace el Partido Popular es dictar sentencias.
16: Yo creo que estamos en una fase de instrucción, insisto, respetemos la presunción de inocencia, dejemos trabajar a la justicia y que la justicia haga justicia y que somos los primeros interesados en que la verdad, desde luego, salga a la luz. Pero insisto, respeto a la presunción de inocencia y dejemos que la justicia haga justicia.
0: A Badajoz continua el judici contra el germà de Pedro Sánchez. L'audiència ha declarat prescrit un dels delictes de què s'acusava David Sánchez. Es tracta del delicte d'acceptació d'anomenament il·legal per la seva contractació a la Diputació l'any 2017. Per tant, el tribunal ha retirat aquesta acusació. No obstant això, el germà del president estatal continuarà sent jutjat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències.
2: El tribunal també ha acordat no jutjar l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, per la contractació de l'exassessor de la Moncloa i amic de David Sánchez, Luis Carrero. La sala considera que Gallardo no va poder defensar-se d'aquest càrrec i que va ser una acusació sorpresiva en no haver estat investigat prèviament. La resta de les qüestions prèvies que varen plantejar les defenses no han estat admeses i el judici continua l'audiència amb les proves testificals.
0: Pel que fa a la causa judicial contra Begoña Gómez, la defensa de la dona del president Pedro Sánchez ha demanat suspendre l'audiència preliminar prevista pel proper dia 9. El seu advocat, Antonio Camacho, acusa el jutge Juan Carlos Peinado de dur el cas cap a un judici amb jurat popular a una velocitat de creuer que vulnera, diu, les garanties democràtiques.
10: De fet, l'escrit denuncia una indefensió absoluta. Alerta que el jutge ha rebutjat gairebé totes les proves de la defensa i que vol fer la vista sense esperar ni tan sols que l'Audiència de Madrid resolgui els recursos pendents. A més, l'advocat de Gómez alega que aquell mateix dia ja té fixat un altre judici. Recordem que Begoña Gómez és investigada per presumpta malversació i tràfic d'influències. Ella, però, demana la seva absolució i acusa a les acusacions d'actuar amb mala fe i sense cap base.
0: La Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a la gent que va agredir una docent per l'esquena a València. Els fets van passar a València, de vora la Conselleria d'Educació, durant una manifestació de la vaga indefinida del professorat.
2: Segons ha informat avui mateix la delegació del govern d'aquella comunitat, la mestra ja ha presentat una denúncia. L'agressió va quedar gravada en diversos vídeos que corren per les xarxes. A les imatges es veu clarament com la dona camina per la calçada i en aquell moment un agent antiavalots corre cap a ella i l'empany de mala manera amb la porra fent que caigui en terra. La delegada del govern a la comunitat valenciana, Pilar Bernabé, ja va reaccionar ahir a la xarxa X titllant les imatges d'inacceptables i va assegurar que s'investigaria fins al final.
0: Avui es noticia també la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. El candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirella i el progressista Iván Cepeda de Pacto Histórico, dues formacions radicalment oposades, es disputaran la presidència del país el pròxim 21 de juny. Arribem així a les dues i mitja. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia als ciutadans de Palma. Des d'avui ja no poden emprar la targeta ciutadana per viatjar als autobusos municipals de l'MT. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. La substitueix la nova targeta única que ja ha entrat en vigor i que permet fer ús de tota la xarxa de transport públic de Mallorca.
1: 5 immobiliàries de Santa Maria han aparegut amb pintades contra el turisme i els residents estrangers a les illes.
2: Els fets han succeït cap a les 2:30 de la matinada i els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe, segons fonts de la policia local de Santa Maria. De moment, no els han identificat.
1: L'associació Benamics ha convocat per el dia 28 de juny la tradicional manifestació per l'orgull de les persones LGTBIQ i més.
2: La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional, diuen. De fet, avui han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit d'Infomania. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobam tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent, CN20, i cintura en sentit aeroport, des del polígono Sant Valentí fins a la sortida d'Inca. Això és tot per ara, bon dia.
1: Gràcies, Dani. Vivan López del control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars. Adéu a la targeta ciutadana als autobusos de Palma. A partir d'avui entra en vigor la targeta única que unifica l'accés als diferents serveis de transport públic de Mallorca.
2: Avui matí eren molts els usuaris que encara no disposaven de la nova targeta necessària també per a l'EMT. Fins ara seran a més de 175.000.
5: Hoy vengo a hacerme la tarjeta única porque como ya caduca la ciudadana. No tenía ni idea de que hoy era el último día.
6: He passat tres vegades i m'han dit que ja havia caducat.
2: D'altres, més previnguts, ja coneixien aquest canvi.
7: Sí, bueno, la tenemos todos.
8: Porque es la única que sirve para viajar en el bus, es la única a la hora.
9: Y sí, si vull sortir, pues ho puc fer més tranquil·lament.
2: Una novetat que no ha comportat gaires problemes per als viatgers que ja tenien la targeta del tip antiga, encara vàlida per tota l'illa, fins i tot a Palma.
6: Me van dir que no importa, que en la intermodal servei per tot.
10: Como dijeron que era la misma, tengo la del TIP y ya está.
7: Y de momento no tenemos ningún problema. Ponemos la tarjeta del TIP y sale un ok así, de color verde, como diciendo va bien.
2: De fet, la comoditat és la principal millora que noten els usuaris.
6: És més pràctic, si serveix per tot.
11: Nova d'anar plena de targetes, ja basta sols que duim, del metge, del banc.
2: El traspàs del saldo moneder al nou document es farà de manera progressiva, així, i després de 19 anys, la targeta ciutadana de Palma desapareix per donar la benvinguda a la nova targeta única.
1: Seguim parlant de mobilitat perquè el govern ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i constructiu de la futura línia de tren de Palma-Llucmajor per un import de 3 milions d'euros. Amb aquest nou pas, el calendari d'actuacions continua en els termins prevists i la previsió és iniciar les obres el 2028.
2: El Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca va aprovar el passat divendres l'adjudicació d'aquest contracte. Finalitzada la fase de planificació de la nova infraestructura, amb aquesta primera adjudicació s'inicia ja la fase tècnica de la línia de tren de Llucmajor, que transcorrerà per una dotzena de barris i arribarà a aquest municipi en 30 minuts. A més, permetrà connectar el centre de Palma i l'aeroport en 12 minuts i punts estratègics com l'Hospital Universitari de Sant Llàtzer, entre d'altres.
1: Canviem de qüestió. Palma creix cada any amb 6.000 nous habitants. Per fer front a aquest augment poblacional, el Pla d'Infraestructures Educatives del Govern preveu 17 ampliacions de centres i 59 reformes educatives a la ciutat.
2: El pròxim curs escolar obriran les portes les escoletes de Son Givert i Son d'Ameto. A més, avui el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurat el nou CEIP Tramuntana, que va obrir les portes a principi de curs. A l'escola hi ha 450 alumnes i té una capacitat de 675 places.
12: I a més ja tenim projectes en marxa, com són la futura escola de Pere Grau en els antics cinemes Metropolitan, que també ja se posarà en marxa el projecte d'aquí poc, o doncs l'Ajuntament ja té en marxa, ha cedit una sèrie de solars, té en marxa set sessions d'altres, com podrien ser Son Cladera o Son Ferragut.
2: El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el Pla d'Infraestructures Educatives se centra ara en aquells centres educatius que varen haver de ser desallotjats d'alumnes per motius de seguretat.
13: Sou un d'ells que estan fent feina en el projecte i, evidentment, un altre important que ja licitaran s'obre, el Sant Llorenç d'Escardassar, que pròximament ja se licitarà s'obre on varen haver de desallotjar els infants. I, evidentment, estan fent feina, com ha dit el Balde de Palma, en Son Ferriol, perquè sigui una realitat el més aviat possible.
2: La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la importància de dignificar la tasca dels docents.
14: També una cosa que és molt important per aquest govern i que és un objectiu irrenunciable durant tota la legislatura i és oferir les millors condicions de feina en aquells en els que cada dematí deixam a les seves mans el que més estimam de ca nostra. És una manera també de dignificar la tasca dels professors, dels docents i dels mestres, que jo crec que els hi devem i molt.
2: Però ens ha explicat que també a Palma i a l'illa d'Eivissa és on l'actual executiu va detectar un major nombre d'infraestructures educatives obsoletes.
1: 2:37 minuts per la mare dels actes vandàlics succeïts a Santa Maria, 5 immobiliàries, totes amb noms estrangers, s'han despertat avui amb pintades a la façana. També s'han trobat algun vidre romput i amb el pany espatllat.
2: Una immobiliària alemanya és la que se n'ha enduit la pitjor part dels atacs a diverses agències del centre de Santa Maria. Els han espatllat un vidre i els han pintat la façana, que està protegida, ja que forma part del convent dels mínims, que és bé d'interès cultural. És una altra immobiliària. En una altra immobiliària els han pintat els vidres i també bloquejat el pany. És Sabela Concheiro, d'Olive Island Properties.
15: Hemos llegado esta mañana y nos hemos encontrado pintadas en los dos escaparates, en el suelo, y me pusieron pintura en la cerradura y no podíamos abrir. Somos españoles, vale, tenemos un nombre inglés, pero traemos trabajo al pueblo, no sé por qué nos quieren fuera, pero eso no es la mayoría.
2: Els fets han succeït cap a les 2:30 de la matinada i els autors han estat dos joves que han fugit amb un cotxe, segons fonts de la policia local de Santa Maria. De moment, no els han identificat. Celia Togores, de Kensington Properties, l'escoltam.
16: Cada any, un o dos pics a l'any, passa això. Li passa això. És, diguem, com una protesta, però clar, una cosa és que protestis o te manifestis, i s'altra que també llavors facis mal a la propietat privada, en els negocis, que en el final mos donen feina a tots.
2: L'Ajuntament de Santa Maria lamenta els fets i la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: Més notícies. Recursos hídrics té en aquests moments en marxa més de 40 projectes per millorar i garantir el subministrament d'aigua als ciutadans amb un cost de 300 milions d'euros. El nou pou de Montuïri és un dels que està a punt de finalitzar-se.
2: El municipi és un dels 7 que l'any passat va acabar l'estiu amb restriccions d'aigua. Escolta'm el batlle Toni Miralles.
17: No se pot omplir piscines o que no se pot rentar el cotxe una sèrie d'hores en el dia, que se recomana regar a les primeres hores del matí o més de cara en el vespre.
2: De fet, ha demanat comprar camions d'aigua potable per abastir-ne la població de cap a cap d'any, una situació que pretén minimitzar amb aquest nou pou. Les obres, ens diuen, avancen a bon ritme.
17: Bé, nosaltres voldríem que ja fos, ja. És a dir, cor pressa. La canalització durant la setmana que ve estarà llesta. Hi va una altra part, que és fer una caseta d'obra on hi haurà els comptadors d'aigua, on hi haurà plaques fotovoltaiques també per donar corrent en aquesta instal·lació. Perquè tot estigui llest seria juliol i agost, que ho cobam més o manco.
2: Però aquesta solució no és suficient. El Pla de Mallorca arrossega una situació crítica, expliquen des de fa temps. L'any passat, la Mancomunitat va pagar més de 500.000 euros en camionades no només per a Montuïri, també per al Gaida i Porreres. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
18: El pla se subministra d'aquífers, de masses d'aigua que estan en mal estat, o bé quantitatiu o bé qualitatiu, que tenen una contaminació natural també per conductivitat. No? I la solució passa per fer infraestructures i dur aigua d'altres sistemes. Nosaltres vàrem començar la legislatura i hi havia un projecte en marxa en aquesta direcció general. Ara en tenim en distintes fases 42 projectes, vull dir, han mobilitzat quasi 300 milions d'euros.
2: Un d'aquests projectes és el que permetrà dur aigua en alt des de Maria de la Salut fins a Sineu i preveuen que estigui enllestit en els pròxims 5 o 6 anys.
18: Està en fase ara de d'expropiacions, això pues, durarà el seu temps, i una vegada que tinguem a disposició els terrenys, després licitarem les obres, els projectes estan fets, el finançament està compromès. Penseu que es costa de no fer res durant molt d'anys, ara està tenint un cost ambiental, social i econòmic.
2: També estan acabant de redactar les ampliacions de les desalinitzadores d'Alcúdia i Andratx i a punt d'adjudicar l'actualització de la depuradora de Palma. L'obra més gran que haurà licitat fins ara Abaqua en 58 milions d'euros.
1: I ho destacaven també en titulars, l'associació Benamics ha convocat per el dia 28 de juny la tradicional manifestació de l'orgull de les persones LGTBIQ+. La manifestació reivindicarà els seus drets en un moment en què, segons denuncien, s'estan fent passes enrere preocupants, entre elles la falta de col·laboració institucional. De fet, han tornat a acusar l'Ajuntament de Palma de donar l'esquena al col·lectiu.
2: El lema d'enguany és els carrers amb orgull, dissidència i resistència, perquè segons el president de Benamics, Jan Gómez, els seus drets no estan ni de bon tros consolidats. En el cartell elaborat per la dissenyadora Lluïsa Febrer, de fet, hi ha una alegoria de l'enfrontament que mantenen amb el consistori, ja que surt una serp amb el logo del consistori i del Partit Popular.
19: Este año nos jugamos la historia del movimiento LGTBI y perder la fecha más emblemática de nuestro movimiento, que es la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, y una amenaza institucional que es vaciar el orgullo de contenido y, por lo tanto, convertirlo en un tardeo sin ningún sentido. Por lo tanto, este año es más importante salir a la calle que nunca.
2: L'associació ha tirat endavant amb la convocatòria de la manifestació i també amb un programa alternatiu d'activitats a Palma i a la part forana, i s'ha desmarcat de la revetlla que fins ara havien organitzat i de la qual enguany s'encarregarà l'Ajuntament de Palma.
1: Mentrestant, més per Palma, demana al batlle Jaime Martínez que abandoni el que considera una política de confrontació que escolti els treballadors públics i que recuperi la negociació com a eina de govern.
2: Els ecosobiranistes fan referència al conflicte en la policia local, les reivindicacions de les treballadores de les oficines d'atenció a la ciutadania, les protestes de les treballadores de les escoletes municipals, el malestar dels treballadors del patronat municipal de l'habitatge, els conflictes laborals dins Emalla o els problemes amb els socorristes. Neus Trullol és la portaveu.
20: Quan els conflictes se repeteixen a totes les àrees, el problema no són els treballadors. El problema és el govern del Partit Popular, que és totalment incapaç d'escoltar, negociar i arribar a acords. Palma necessita més diàleg i menys imposició.
1: I la justícia ha donat la raó a UGT i ha declarat nul el nomenament per millora d'ocupació del subinspector de la policia local de Calvià, publicat l'11 d'abril del 2025. El tribunal ha estimat íntegrament la demanda i ha anul·lat la provisió temporal d'aquest lloc d'en resoldre, que es va fer mitjançant un procés que vulnerava la legalitat vigent.
2: El sindicat ja havia mostrat la seva disconformitat a la taula general de negociació de l'Ajuntament de Calvià del 20 de març del 2025 i en altres reunions anteriors, en què l'administració va aprovar les bases del concurs de comissió de serveis sense el consens de la part social. UGT ha explicat que va advertir el consistori que la seva proposta ignorava la normativa específica relativa a la policia local i permetia de manera irregular una promoció realitzada de manera incorrecta. Tot i que es pot presentar recurs, el sindicat apel·la a la responsabilitat institucional de l'Ajuntament.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

0: I acabarem aquest espai de notícies parlant del Museu d'Història de Manacor, que inicia la commemoració del seu centenari en l'espectacle 100 anys, 100 mirades. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte i recorrerà el segle d'història del museu a través de la música, el teatre i els testimonis de les persones que n'han format part.
1: Serà a les 9 del vespre a la Torre dels Anagistes, seu del Museu d'Història de Manacor. L'acte servirà per iniciar un any de celebracions dedicat a recordar la trajectòria d'un dels equipaments culturals més importants del municipi, que enguany compleix 100 anys des que es va inaugurar com a Museu Arqueològic Municipal el 1926. L'espectacle 100 anys, 100 mirades està concebut com un recorregut emocional i divulgatiu per les diferents etapes del museu i de la societat manacorina.
0: Amb aquesta proposta arribem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Toni Fuster, bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: L'Illes Balears Palma Futsal està obligat a guanyar a la pista del Manzanares.
2: Això, si vol seguir viu els play-offs pel títol, la derrota de divendres al Palau d'Esport de Somoix obliga els d'Antonio Badillo a guanyar avui vespre a Manzanares per forçar un tercer partit. El d'avui començarà a les 8:15 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà el segon partit dels quarts de final que arriben amb aquesta pressió afegida. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Badillo.
3: És una final, per a nosaltres no tenim margen d'error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar partido adelante, igual a la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no? Es un equipo que evidentemente ahora con este punto a favor en su casa, con su gente, pues van a intentar liquidar la eliminatoria.
2: Badillo, que té clar que per guanyar avui a la pista del Manzanares han de demostrar estar en un gran nivell.
3: Tenemos que estar a nuestro máximo nivel, ¿no? A partir de ahí habrá muchos mini partidos. Nosotros tenemos que hacer nuestro juego. Tenemos que hacer de que el partido lo dominemos nosotros y siendo conscientes de lo que de la importància que en este tipus de partits salir per davant del marcador.
2: Això és el que diu l'entrenador del Palma Futsal i a banda de Badillo, el jugador Fabinho té clar com han de sortir avui al partit.
4: Que juguem la vida, pot ser l'últim partit

0: Sentim el tècnic Òscar Tessías.
1: És un rival molt potent, molt fort, que la nostra lliga, bueno, ha demostrat ser millor. I res, anava amb molta il·lusió, moltes ganes de preparar-ho bé, organitzar tot el tema del play-off, de la fase final, i intentar fer el que no hem aconseguit durant la temporada, que és guanyar. És veritat que els dos partits hem estat a prop, però mos han superat.
2: En futbol, Toni, ha arribat a Palma la selecció espanyola femenina absoluta.
0: I ho ha fet amb les quatre futbolistes mallorquines, Cata Coll, Mariona Caldentei, Lucía Corrales i Patrick Guijarro, que disputaran divendres contra Anglaterra, Somoix, el partit de classificació en vista al Mundial de l'any que ve. Avui a les 6:15 s'entrenaran a la ciutat esportiva Antonio Asensio, a Son Bibiloni, a Porta Oberta. Des de les 5:15 els aficionats podran accedir-hi fins a completar l'aforament. Per altra banda, la selecció espanyola masculina amb el porter del Mallorca, Leo Román, que col·labora en els entrenaments, es prepara pel partit de dijous contra Iraq a l'estadi Riazor de la Corunya. L'organització està preocupada per com ha quedat la gespa després que ahir els aficionats del Depor celebrassin en el terreny de joc l'ascens a primera del seu equip. Entre els desperfectes s'afegeixen els esparsors i les porteries. En poc temps, en vista, el partit s'haurà de reconstruir perquè es pugui disputar aquest darrer enfrontament amistós d'Espanya abans del Mundial.
2: A la primera federació, l'UD Eivissa ja planifica la temporada que ve amb el nou director esportiu, Michel Sanz.
0: Sí, un director esportiu que encara no està a presentar, però té molta feina al davant en un club que ha fallat 3 temporades en el seu objectiu de retornar al futbol professional. Víctor Sancho, bon dia.
3: Bon dia. El director esportiu aragonès encara no ha arribat a l'illa, però sap que són molts els fronts oberts amb un club que ha anat a menys esportivament en els darrers anys. Quant a contractacions, el primer objectiu serà signar un nou entrenador, una vegada que fa una setmana es va comunicar que Miguel Álvarez no era renovat. Però abans de parlar de noms, Michel Sanz sap que la clau del seu projecte serà ser competitiu el més aviat millor, obtenint números. Llevat dels bons resultats, no tant quan el joc de l'equip de Guillermo Fernández Romo amb Juan Jiménez a la direcció esportiva a l'inici del primer curs del club a Primera Federació, ara ja fa 3 anys, l'Eivissa ha anat cedint classificatòriament ja en el primer terç de Lliga en les dues darreres temporades, una situació que ha suposat la destitució aviat dels tècnics, a més de condemnar també els directors esportius com Jiménez primer i després Javi Lara. Sanz serà el tercer quan encara no ha començat la quarta temporada del club a la categoria de bronze. Recordem que només hi ha 10 jugadors en contracte més enllà d'aquest mes. A més, tot i que les primeres converses les va tenir Javi Lara abans de la seva sorprenent destitució, ja es pot avançar que alguns dels jugadors en contracte no continuaran. Així que Sanz té molta feina al davant, no només quan a fitxatge, sinó de fer feina en la mentalitat competitiva en les diferents esferes del club.
2: I ahir va ser un diumenge negre per al Poblense i l'Atlètic Balears, que es quedaran sense ascens a Primera Federació.
0: L'Atlètic Balears ha tornat a travelar en el darrer partit del play-off d'ascens. El de Luis Blanco havien de remuntar el 2-1 de l'anada i varen acabar perdent la pròrroga per 1-2. El director general, Patrick Messou, molt afectat, ha dit avui al programa Esport 3 que no sap ara si li queden forces per continuar amb un nou projecte.
4: Pues si me lo preguntas hoy, pues no lo sé, no sé si tendré suficiente energía y fuerza otra vez para empezar otra vez, pero también el presidente en todos los momentos siempre lo ha dicho, que tampoco va a dejar el club así de un día a otro, ¿no? Eso no se puede hacer nunca. Pero hoy es muy duro y vamos a pensarlo, vamos a reflexionarlo y a ver qué pasa.
0: El Poblense va caure als penals contra l'Àguiles després d'un empat a 1. El dia després, el president del Poblense, Miquel Benassa Molondro, assenyala al programa Esport 3 de TV3 Ràdio que el projecte continuarà.
5: Han passat ara ja quasi 24 hores i hem de ser valents i tornar a començar un projecte de cara a l'any que ve a la segona federació, la categoria que han jugat enguany, com a primer objectiu l'any que ve salvar la categoria, i si podem anar a fer una gran temporada com aquesta, jo estic content, orgullós de l'Òscar Troia i aquest equip que mos ha il·lusionat a tots

0: tot un poble, a tot Mallorca.
1: Molondro encara no sap si continuarà l'entrenador Òscar Troya. La bona notícia és que el jugador Toni Peñafort ha sortit de l'hospital i ja és a casa.
2: En motociclisme, el Gran Premi d'Itàlia ha disputat el circuit de Mugello en 12a posició de Joan Mir a MotoGP.
1: El pilot mallorquí ha optat per una tàctica més conservadora després de les vibracions patides en la seva Honda durant tot el cap de setmana. Mir, que sortia a 15, ha remuntat 3 posicions i suma 4 punts. La cursa l'ha guanyada l'italià Marco Bezzecchi. Escoltam a Joan Mir.
3: Està clar que ha estat un cap de setmana molt complicat per nosaltres, per Honda en general. No hem tingut un rendiment bo i està clar que no valia la pena arriesgar per fer res més que això. Aquest resultat crec que hem d'estar contents perquè no se podia fer res més.
1: A la Moto2, Isan Guevara ha acabat setè, tot i patir durant tota la carrera problemes mecànics. El mallorquí ha protagonitzat una gran sortida, però poc després el fren de la moto han començat a fallar. Lluita física i mental de Guevara per sumar 9 punts i seguir segon a la general en 95 punts. El triomf està per Manuel González, que també lidera el Mundial.
2: Ja acabam amb 2 apunts, ciclisme i tennis.
1: El danès Jonas Vingegaard s'ha proclamat guanyador final de la 109a edició del Giro d'Itàlia. El corredor artenent del Movistar, Enric Mas, ha finalitzat a la 32a posició a 1 hora 48 minuts i 28 segons del ciclista danès. I en tennis, Joao Fonseca és, sens dubte, un dels grans protagonistes d'aquest Roland Garros. Després de superar Novak Djokovic divendres, ahir va derrotar un altre dels favorits, Casper Ruud. Demà, l'espanyol Rafael Jodar jugarà als quarts de final contra Alexander Zverev.
2: Gràcies, Toni. Després dels esports, una pausa i cultura.
4: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
5: Chico, al lío, pide un crédito.
6: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
5: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.

0: Dona i ciència, dona i espai, són binomis que encara queden molt lluny de la normalitat. Probablement recordareu que fa unes setmanes una de les proeses de l'Artemis II, que cercava conèixer la cara amagada de la Lluna, era que hi viatjés una dona. Per lluitar contra això, es posen en marxa iniciatives com la Hypatia 2, que simula la vida a Mart enmig del desert de Utah i en la qual hi participen dones. Una d'elles, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: És Jennifer García Carrizo, que explica la seva experiència a Missió Marte, que acaba de publicar Geoplaneta.
1: Jennifer García Carrizo és moltes coses, és doctora en comunicació, professora, investigadora a la Universitat Rei Joan Carles i es defineix també com a exploradora científica i va ser astronauta en anàloga, això vol dir a terra, en aquesta missió que dèiem i que la va situar enmig del desert nord-americà com si fos a Mart al febrer del 2025. Hi varen anar ella i altres dones per inspirar les nines de tot el món i també per conèixer de forma pràctica coses com, per exemple, l'impacte dels productes menstruals, coneixements necessaris perquè les dones fins ara han estat una anècdota a l'espai.
2: Hay una balança que inclinar, ¿no? Al final el 11% de las personas que han ido al espacio pues son mujeres. Y eso es algo que es importante cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del libro, la idea de este tipo de misiones es también trabajar porque esa balanza se equilibre y porque las más pequeñas pues puedan encontrar referentes y nunca piensen que no pueden.
1: Aquest pensar que era possible va ser el que la va animar a presentar-se per participar en aquest projecte i complir en part d'aquesta manera una aspiració de ben petita.
2: Siempre había tenido el sueño de ser astronauta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues vas creciendo y cuando llega el momento de elegir una carrera que quieres estudiar, pues al final, aunque tú tengas un sueño, decides estudiar algo que te encanta, que te gusta, que te llena, que en mi caso era la comunicación. Y bueno, pues luego te vas dando cuenta de que no tienes que definir una carrera para llegar a un objetivo, sino que muchas veces pues las cosas van viniendo solas y pues lo importante es seguir el camino que a ti te interesa.
1: Escrit com si fos un diari, el llibre també dona resposta a curiositats científiques i ho fa d'una forma senzilla i amena i assoleix un altre dels objectius de l'autora, demostrar que explicar bé la ciència també és ciència.
2: El llibre intenta romper una lanza a favor de esa idea o intentar eliminar esa idea de que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y hacerle ver pues al lector que sí, que también lo son y que también son importantes como, bueno, pues como lo es la cultura y el arte o como es la física y las matemáticas, que al final todo es importante en nuestra vida.
1: Missió en Marte, la publicada Geoplaneta en la seva col·lecció dedicada a la ciència.
0: Marilyn Monroe hauria fet avui 100 anys, morint només amb 36, i potser per això poques figures del segle XX han quedat tan incrustades en l'imaginari col·lectiu com la seva. I és que, tot i que les noves generacions molt probablement no han vist cap de les seves pel·lícules, la seva imatge encara és icònica.
1: Sí, perquè amb personatges fets a mida i explotant la seva sensualitat, amb més cos que cervell, va fascinar els espectadors de tot el món amb escenes icòniques com la de La Tentación Vive Arriba, amb les faldilles enlairant-se al pas del metro de Nova York, o tocant l'ukelele de forma esbojarrada a un tren on ningú era perfecte. També no es pot oblidar el seu vestit rosa, que va inspirar Madonna i més tard sortiria Moulin Rouge, assegurant que els diamants són les millors amigues de la dona. Una imatge pública que contrastava amb una personalitat extremadament vulnerable, matrimonis fracassats i amants que esdevingueren un espectacle públic. Happy birthday. Mai una felicitació d'aniversari havia estat tan inquietant, tan dolça i tan trista alhora. La seva relació amb els Kennedy infla una teoria de la conspiració al voltant de la seva mort que el temps no ha ajudat a aclarir. Amb una infantesa duríssima va passar fins per 12 llars d'acollida i una vida de contrastos entre l'èxit públic i les decepcions privada. La seva vida continua 100 anys després, encara ressonant al món. I wanna be loved by you. The deedly deedly deedly dum. Boop boop be doop.

0: y yo le digo que no, no, no, no.
1: Podría sacar un...

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radio Skestein. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Pedrats i molls de fanals groguents d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora...

seguint de prop on mor el vent. Et vull veure fent cançons fins que

Well, that's the story.

Radio Skestel. Centres.4 de sa freqüència modulada.

digam tu digam onde sou quando digam tu.

지금도

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radio Skesteil. Centres.4 de sa freqüència modulada.